0: no geriàtric, o, per exemple, un tanatori. Infraestructures bàsiques per la vida de la gent no arriben. I el Partit Popular, mentrestant, això sí, la foto, la festa, l'espectacle, el saben fer molt bé, les fires també hi saben anar. En canvi, a l'hora de la veritat, aquella gestió útil per al ciutadà que fa que millori la seva vida, no hi és.
1: La formació insisteix que el municipi té un marge econòmic de més de 3 milions d'euros anuals gràcies a uns ingressos que superen les despeses. Per tant, adverteixen que el problema no és la manca de recursos, sinó el col·lapse intern de l'Ajuntament i la manca de personal que afecta de manera especialment greu l'àrea d'urbanisme. I seguim parlant de l'oposició a l'OL. El PSOE ha acusat l'equip de govern del Partit Popular d'incomplir la llei i de manca de transparència. Els socialistes han registrat aquesta setmana una queixa formal adreçada al batlle José Luis Benejam per no contestar les preguntes escrites de l'oposició dins el termini legal. Segons denuncia la formació, ja han passat més de 2 mesos des que van registrar diverses consultes el passat 23 de març i encara no han obtingut cap mena de resposta. Les preguntes signades per la regidora Mireia Gómez afecten temes clau pel municipi, com la gestió del geriàtric del Ramal o el projecte d'habitatge supervisat a Cala en Busquets. El portaveu del PSOE, Toni Mir, recorda que la legislació balear obliga a respondre a aquestes peticions en un termini màxim d'un mes per garantir la tasca de control de l'oposició.
2: Però fa 2 mesos, que no han respost a 2 preguntes que va formular el municipal. Una d'elles era referent a la direcció de geriàtric Ramal de Bo i l'altra, informació sobre l'anunci del pis tutelat que volen fer a Cala en Busquets. Han passat 2 mesos i no han contestat quan la llei, la legislació, diu que tenen 30 dies. 30 dies que són prou dies per contestar 2 preguntes que fa el municipal socialista.
1: Mir considera preocupant aquesta actitud de l'equip de govern de l'Ajuntament i exigeix, a més de l'entrega immediata de la informació, una explicació clara de per què s'estan amagant les respostes. Un últim apunt. Cris Juanico va celebrar aquest dilluns a l'Orfeó Maonès el concert didàctic Cançons de Ca Nostra, al qual van assistir 500 alumnes. Del concert emmarcat dins el programa Viu la Cultura inclou audiovisuals que proposaven un recorregut per la història recent de la música popular i moderna de les Illes Balears a través d'una selecció de les cançons més representatives. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornarem amb més notícies. Serà el butlletí de les 7:50 d'àmbit autonòmic i també el de les 8:20 de caire local. Fins llavors, que tinguin tots vostès un molt bon dia.
3: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
4: Hoy por hoy. Ángeles Barceló.
3: Solo con repasar las portadas que traen esta mañana los periódicos se puede uno hacer a la idea de los distintos titulares y la cantidad de titulares que deja el sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue siendo el gran asunto de la actualidad. Ayer se levantó el secreto de sumario y pudimos conocer a fondo el papel central en la trama que da el juez al expresidente del gobierno. Dice El País que el juez ordena revisar todos los correos electrónicos de Zapatero desde 2020 y que el sumario apunta a que la trama negociaba con oro y con petróleo en Venezuela, que es el titular que escoge El Mundo en su apertura.
5: Lo que se ve en la mayoría de las primeras páginas son las fotos de las joyas, las 103 piezas de joyería que aparecieron en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Según la secretaria del expresidente, eran regalos o herencias de sonsoles de su mujer. Se ven anillos, colgantes, pendientes, relojes y joyas. Es el titular de hoy de ABC, una fortuna en joyas y relojes de lujo ocultas en el despacho de Zapatero. Dice el diario.es, el sumario del caso atribuye a las hijas del expresidente un puesto clave en la red de tráfico de influencias. En casa de Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, se encontraron casi 300.000 euros escondidos. Había 50.000 euros en una bolsa de papel, 5.000 en un sobre, 25.000 en una caja de vasos, 10.000 en una bolsa de golf y 50.000 en un radiador.
3: Ahora entramos en el detalle. Es martes, es 26 de mayo. Y estas son, en titulares, las otras noticias de la mañana.
5: Sanidad comunica un nuevo positivo por antivirus entre los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Se trata de un caso distinto del ciudadano que dio positivo después de su evacuación. El nuevo contagiado no ha desarrollado síntomas. El ministerio mantiene el protocolo para los otros 12 aislados que siguen dando negativo.
6: El Papa advierte de los riesgos de la inteligencia artificial en su primera encíclica. León XIV carga contra los grandes empresarios tecnológicos que pueden condicionar, dice, las democracias y acabar con la justicia social. Pide desarmar esta herramienta herramienta que dice se está usando ya en los conflictos mundiales.
5: Estados Unidos mata a 4 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque contra barcos de ese país en Hormuz. La Casa Blanca habla de legítimos

0: Això ho fa diferent en els altres municipis, en els quals, tret d'excepcions, la majoria de l'espectacle va a càrrec de l'Ajuntament, que contracta i paga professionals perquè facin les seues creacions. Professionals que segur que hi posen més esforç que no els que facturen. No vull donar importància en això que la té, perquè requereix organització, iniciativa, preparació d'espais, coordinació de muntatges i de desmuntatges, etc, etc. Però no té l'element popular que es pot respirar a Ferreries. És cert que quan ja se n'han fet molt d'anys, cada vegada costa més inventar muntatges i creacions que sorprenguin els visitants, ja que els recursos gairebé sempre agafats de la vegetació silvestre arriben a ser reiterats, però sempre solen trobar la més d'interès. A més, el concentrar les creacions en un espai urbà limitat fan que la presència de gent que passeja formi part també d'aquest mateix muntatge. Enguany, a part de les actuacions musicals diverses, en les quals vaig poder veure un rocker alternatiu com en Borja Moll Joan dirigint la banda de música infantil del poble, també hi havia una exposició dels 40 anys de l'agrupament Escolta de Sant Bartomeu. A Ferreries, tot el que és associacionisme a l'entorn de la parròquia és un motor de dinamització del poble que un visitant observador prest descobreix. A tots els participants, enhorabona i que mos tornem a veure l'any que ve.
1: Enosim Informática, damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. Enosim Informática, somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés, 40 de Ciutadella.
2: A la ràdio sempre intentem compartir la informació, fer molt d'agenda cultural, que sapigueu el que es pot fer per Menorca i estareu d'acord en que notem que hi ha una efusivitat, deu ser perquè és el mes de maig o és la primavera, moltes coses i molts actes es preparen. Avui centrem un poc la nostra atenció en The Yoga Gallery. Ja vos sonarà, perquè no és nou a Menorca, s'ha anat desenvolupant durant els diferents darrers anys que hem pogut explicar, però avui tenim el gust de que ens acompanyi en Gabriel. Bon dia, Gabriel.
3: Bon dia.
2: I gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
2: Que estem un poc allà, doncs, en el tema de que sigui una realitat un any més en aquesta edició de 2026. Què és The Yoga Gallery?
3: The Yoga Gallery és un moviment que neix aquí a Menorca, en concret a l'illa del Llatzeret, com tu estaves explicant ara fa 5 anys. Sí que és cert que neix com una activitat que li posem el nom de Festival de Yoga perquè reuneix diversos professors, perquè reuneix públic, en aquell moment, doncs, sobretot en la primera edició venia de Menorca i d'Illes Balears, però The Yoga Gallery ha anat creixent, ha anat seguint un camí que l'ha portat a ser un moviment de yoga, entenent el yoga com una activitat des de l'organització entenem que ha de formar part de la quotidianitat i allunyar-se del que en general està passant en el ioga, que és que es comprèn com una espècie de bombolla que ens aïlla d'aquesta realitat, que va massa connectada amb la idea de wellness, de benestar, quan el ioga precisament el que busca és que connectis amb aquesta realitat, per més crua que sigui, no? I en aquest moment de crisi social, climàtica, política, d'ecosistema en general, no? Doncs el ioga hi juga un paper fonamental precisament per això, per no evadir-se, per no fugir, sinó per connectar amb la millor versió de nosaltres mateixos, no una versió entesa com per després poder aspirar, poder projectar expectatives, sinó aquesta versió que fa treure la millor part d'un mateix per abocar-se, per entregar-se als altres, al teu veí, a les persones al teu voltant i de més enllà per construir entre tots un món més habitable, un món millor per tothom.
2: El ioga ha anat guanyant adeptes. Des que vau començar un poc aquesta aventura, hi ha molta més gent que vos segueix. Una part important del que oferiu són tallers, cursos, formació.
3: Sí, el ioga ara mateix mou... El ioga s'ha convertit en un negoci. No hem de fugir d'aquesta realitat. Mou...

0: moltíssims seguidors. El que passa que moltes vegades, fixa't, no? La pregunta que fem no és del tot correcta, en el sentit que crec que es pot entendre prou bé, no? Quan trobes, si estàs en el món del ioga, trobes algú amb qui en ratlles, no? Del festival i tal, la pregunta és, tu practiques ioga o tu fas ioga, no? Aquesta és l'altra. En canvi, el ioga és més una qüestió d'evitar, no? Jo estic en el ioga, perquè el ioga és una manera de viure, no és una pràctica que té lloc durant una hora o una hora i mitja en una sala i que, per tant, allà passen un seguit de coses i connectes amb unes emocions i connectes amb una realitat teva, amb una veu interior que a vegades, moltes vegades, et demana canvis en les teves relacions, canvis en el teu dia a dia, en el treball, en l'entorn més immediat, sinó que és una manera que t'acompanya durant tot el dia, no? Per tant, el ioga ha anat creixent, com tu deies, s'ha fet gran, però en canvi, a conseqüència d'estar vinculat a aquesta part més del business, del negoci, ha perdut l'essència. Llavors, des de Yoga Galeria, el que ens proposem és tornar el ioga a aquesta part essencial, no? I sí, en el cas de Menorca, en el festival, claríssimament, és a dir, estem amb xifres que no tenen res a veure, afortunadament, amb el que és la primera edició, vol dir que és una proposta que agrada, val a dir que, sens dubte, Menorca, l'illa del Llatzeret en concret, hi juguen un paper fonamental en aquesta crida, no?, d'aquest públic, que en aquest any, sobretot, es nota l'arribada de molt públic estranger, sobretot d'Alemanya i del Regne Unit.
1: Ho hem comprovat, des de l'illa del Llatzeret aquest soroll que sentim de fons no arriba, és a dir, que hi ha aquesta pau que també entenc que es necessita i que molta gent cerca. Comentaves abans, no?, un poc en el món real que vivim, allà on hi ha tantes qüestions, pressions, i certament el poder connectar o evitar el ioga és una qüestió que ens ajuda no a fugir, ens ajuda probablement a gestionar millor. No, un poc el que són aquestes realitats i trobar-nos nosaltres millor també dins d'aquestes realitats.
0: Nosaltres ens trobarem millor sempre i quan és curiós, no?, com el món tendeix cada cop més cap a una espècie d'individualisme i fins i tot a cuidar el que tenim, aquest entorn propi, no?, aquest entorn immediat de la família, dels amics més propers i tal. Mira, no fa massa aquí, no? Hem viscut en el cas del País Valencià, no fa massa, no? Va haver aquesta crisi arran de la Dana i vam demostrar la capacitat d'entrega, d'ajuda, de volcar-se cap a intentar posar remei en aquella desgràcia. Però és curiós com uns quants quilòmetres, bastants més quilòmetres, no?, més enllà, quan aquestes desgràcies passen cada dia, em refereixo, per exemple, a Nepal o a l'Índia, no?, o altres causes que hi ha arreu del món, però, en canvi, ens costa molt més, doncs, simpatitzar amb aquestes causes, no? En el cas, per exemple, també del genocidi a Gaza, no? És curiós com, per exemple, la resposta que hi ha hagut dins el món del ioga ha estat molt, molt fluixa, no?, molt baix, de molt baixa intensitat, quan, precisament, el que busca el ioga és que tinguem aquesta capacitat de no mirar-nos tant, de no intentar aïllar-nos, de protegir, sinó de creure en nosaltres. Quan un creu en un mateix, quan un es troba amb ell mateix, desapareix aquesta necessitat de protegir-se i el que neix és la voluntat, la voluntat de fer el bé cap als altres i cap a tot el que ens envolta. Per tant, no hi ha un radi exclusiu, no?, d'acció. És a dir, el radi d'acció no acaba al País Valencià, en el cas de la Dana. El radi d'acció ha de poder arribar a tot el món, i no només a tot el món, sinó a tots els éssers vius, no?, a tots els éssers vius, que al final tots formen part de la mateixa realitat.
1: Penso en els oients que ens estan escoltant. Què els hi podem dir? Quina és un poc aquesta part pràctica de, escolta, això comença ja, has de fer això per poder participar? No sé si hi ha places encara o no.
0: El de Yoga Gallery a Menorca no, ja no queden places, però sí que tenim una notícia, donat que ja és el segon any que ens quedem sense places setmanes abans de que comenci el festival, doncs anunciarem al final d'aquesta edició de 2026 que per 2027 tornem a aquestes mateixes dates a principis de juny i anunciem també una segona edició aquí a Menorca que serà a la tardor, molt probablement a principis d'octubre. Però anunciarem les dates això un cop acabi el festival d'aquesta edició d'enguany.
1: Estarem atents. Gabriel Pena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i per haver compartit amb nosaltres un poc de Yoga Gallery.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara nosaltres fem una petita pausa. Uns bons consells dels nostres anunciants i de seguida amb en Jordi Rivera repassarem l'actualitat de Menorca.
2: El programa Eclipsi 2026 impulsa aquest mes de maig un cicle de conferències per apropar l'astronomia i l'eclipsi d'aquest estiu a tota la ciutadania. Consulta tota la programació de l'eclipsi a menorcabiosfera.org. Consell Insular de Menorca. Dia 28. Les arqueòlogues i divulgadores Irene Ridebets i Cristina Bravo reiaran sobre astronomia i la nostra història. A Can Saura, Ciutadella, a les 19 hores.
3: Es momento de darle un aire nuevo a tu casa en IKEA. Ven a por todas esas ideas con las que sueñas para renovar tu hogar por muy poco. Déjate llevar por la inspiración que necesitas. Te esperamos en IKEA.
4: Qui vol fer una ruta per suar quan pots fer-ne una per gaudir? Del 22 al 31 de maig et proposem voltar per la sisena ruta de l'hamburguesa vermella menorquina de la mà de Comete Menorca i l'Associació de Ramaders de Vaca Menorquina. Tens tota la informació a cometemenorca.com amb el suport del Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
5: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
6: Scoopy.
5: Hoy usamos muchas más.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
5: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
4: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
7: ¿Le gustan los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato? Del 22 al 31 de mayo, menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Pyme Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
8: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
9: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
10: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
1: Són les 12 i 44 minuts.
11: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 26 de maig amb Jordi Rivera. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
13: Hoy por hoy, Cadena SER.
1: El projecte de la nova desaladora de Llevant fa una nova passa important. El proper Consell d'Abaqua aprovarà el projecte bàsic d'execució i la seva ubicació i viabilitat.
12: Ho ha anunciat el conseller del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, al ple del Parlament d'aquest matí. Aquesta seria una infraestructura de cara als propers anys, però abans podria arribar a Mahó una altra desaladora diferent. Juan Manuel Lafuente.
14: El próximo Consejo de Abaqua se adjudicará el proyecto básico de ejecución de la desaladora de la zona del Levante, viabilidad y ubicación. Se ha puesto en marcha la conexión de la desaladora con Calablanca, con 4.000 beneficiados. Ustedes en 8 años no hicieron ni la mitad de eso, es que no hicieron absolutamente nada en esa materia. El pasado 27 de abril, por cierto, tuve una reunión muy interesante con el Ayuntamiento de Mahón, estudiando la viabilidad de instalar una desaladora modular en cada figuera, que el gobierno sería a cargo de la instalación de la desaladora y el Ayuntamiento la conexión a la red.
12: El conseller replicava així a la socialista Carol Marqués, que criticava la manca d'inversions en recursos hídrics per part del govern quan les reserves de Menorca estan a uns nivells mínims.
15: Van dir que el cicle de l'aigua era la seva prioritat i que invertirien més de 600 milions d'euros en aquesta legislatura. Unes inversions tan transparents com la pròpia aigua, perquè no els hem vist per cap banda. I mentrestant, Menorca s'aïlla en la situació hídrica més greu, és la més castigada pressupostàriament. En dos anys només van pressupostar 340.000 euros en inversions en abastament d'aigua. I a dia d'avui ni tan sols els han executat.
12: La construcció de la nova desaladora ha de permetre recuperar els aqüífers de Menorca a la zona de Llevant, però també ha de servir per altres subministraments. Cal recordar que hi ha diferents promocions urbanístiques paralitzades a Moes, Castell i Sant Lluís per la manca d'aigua que aquesta desaladora hauria de solventar.
1: El govern balear descarta subvencionar enguany un autocar per dur gent d'Inca Alcúdia per enllaçar amb els ferris que van a Ciutadella per Sant Joan, però tampoc es compromet a ajudar el transport de sortides escolars a Menorca.
12: A diferència del que va fer l'any passat, enguany el govern balear no posarà un autocar gratuït per anar a Inca d'Inca Alcúdia i enllaçar amb el ferri per arribar a les festes de Sant Joan a Ciutadella. Així ho ha dit el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo. Ho ha fet contestant a Josep Castells, de Més per Menorca, qui ha recriminat que mentre el govern finançava aquest servei especial a Menorca, cada cop és més difícil que les escoles trobin vehicles per fer sortides escolars en començar la temporada turística. Josep Castells.
16: A Menorca patim un greu problema de transport, que és el de les sortides escolars, perquè resulta que quan arriben aquestes èpoques, que vostès financen els viatges gratuïtament perquè la gent se'n vagi de festa, resulta que no es poden fer sortides escolars. Per què no es poden fer sortides escolars? Doncs perquè no hi ha autobusos, no hi ha xòfers, perquè les companyies, evidentment, prefereixen fer activitats turístiques que són molt més lucratives que no pas donar suport amb aquestes sortides escolars. Per tant, arribat a aquesta època de l'any, es cau demanar-li. Pensen dedicar els doblers a coses importants o pensen continuar finançant el desplaçament perquè la gent se'n vagi de festa?
12: Mateo s'ha limitat a dir que ells aposten pel transport públic i per això financen serveis especials, però a l'hora d'esmentar quins, només n'ha citat de Mallorca.
17: Y mire, señor Castells, son muchos los servicios especiales de transporte público que este gobierno ha hecho y continuará haciendo con motivo de celebraciones y fiestas populares. Solo por poner algunos ejemplos, los servicios especiales de tren en Navidad. La campaña global de Navidad 25-26 aumentó casi un 20% los refuerzos, con servicios especiales el día 25, el 26 y año nuevo. También con servicios especiales para fiestas populares como el de Jusbo, de Inca, o fiestas como las de Felanich o la Coloni de Sant Jordi. Para este gobierno es fundamental la seguridad y la accesibilidad del transporte público.
12: El conseller ha refusat dir que ajudarà el transport escolar per a sortides en temporada turística.
1: L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Agrame, ha reclamat el restabliment immediat del servei de la unitat mòbil de la ITV per a maquinària agrícola a Sant Estraïlla.
12: L'entitat ha fet pública la preocupació creixent del sector ramader davant la supressió prolongada d'aquest servei que permetia realitzar les inspeccions tècniques de tractors i altra maquinària agrícola en diferents punts de Menorca, evitant desplaçaments llargs per carrer. Ho explica el president de Grame, Luis Nadal.
18: Dificulta molt els trànsits, les carreteres, encara més, diguem-ne, pues, més que mai, han cercat a veure si és possible la solució que hi havia antes, que era que es concentraven en aquestes actuacions d'ITV, més o menys apostes concretes per cada poble. És a dir, per exemple, normalment a l'O es feia una concentració d'aquestes, es quedava per un dia i anaven 40, 50, 60, 70... en ganaders, en tractors o maquinària i diguem que a més era per carreteres secundàries normalment tot això.
12: Segons Agrame, la desaparició temporal de la unitat mòbil està provocant greus dificultats als professionals del camp, especialment perquè aquests vehicles circulen a velocitats reduïdes i no estan dissenyats per recórrer llargues distàncies. A tot això s'hi afegeix el col·lapse del sistema de cites de la ITV. Això fa que no tothom passi les revisions quan toca. Luis Nadal.
18: Perquè resulta que com que és tan complicat haver d'anar allà i bé, si has d'anar allà sense cita, que després no t'agafen, pues la realitat és que la gent no hi va. No hi va, en la qual, si t'hi ho ves més que mai, les inspeccions van molt endarrerides en quant a la fecha que tocava, i desgraciadament, pues, també, si no cerco una solució, amb això és molt complicat resoldre-ho.
12: Per aquest motiu, el Gremi també demana que es recuperin els punts d'inspecció descentralitzats que existien a l'OS, Mercadal i Ferreries, amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions legals i garantir unes condicions adients de mobilitat a l'illa.
1: Una furgoneta s'ha estavellat a Calacorpa en precipitar-se des de dalt del Penyal fins al moll. Afortunadament, no hi ha hagut cap ferit, però sí importants danys materials.
12: Els fets han passat poc abans del migdia. Una furgoneta que traslladava material saturat al carrer de Sant Cristòfol per descarregar allà a Castell, pel que sembla, no estava frenada com tocava i en fer el carrer baixada ha començat a tirar cap avall. Entre el seu propi pes i l'embranzida agafada, el vehicle ha travessat el mur de marès de dalt del Penyal, ha creuat la zona de jocs infantils i ha caigut fins la cala on s'estan fent unes obres. Per sort, la furgoneta, que estava desocupada, tampoc ha ferit a cap operari dels qui treballava al moll i tot ha quedat reduït a danys materials. Els bombers i una grua seran els encarregats de llevar la furgoneta que ha quedat volcada. No ha estat l'únic incident viari en el dia d'avui. Un accident a la carretera general a la zona en obres de vora l'Argentina ha provocat ferides lleus a una dona de 60 anys després que un turisme col·lisionés amb un camió. L'incident, però, sí ha provocat importants retencions de centenars de metres dels cotxes que no podien passar a l'espera que llevessin els vehicles sinistrats.
1: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora de 14, també a radiomenorca.com.
19: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
20: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico. Ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
21: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
22: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
23: El mejor mueble al mejor precio
24: en Hipermueble.
1: Faltan 8 minutos, un poco menos, para llegar a la 1 del mediodía y hoy queremos hablar con nuestro próximo invitado. Él es Alonso Santos. Alonso, buenos días.
25: Buenos días.
1: ¿Cómo te encuentras?
25: Bueno, me encuentro mejor, la verdad. Ahora ya que estoy de vuelta a casa, muchísimo mejor.
1: Has estado en la última edición de la flotilla Global Summit intentando llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza y ha ocurrido algo que era previsible sabiendo lo que había ocurrido antes, y es que tropas israelíes han hecho intervenciones hasta el punto de no permitiros llegar y además creo confiscaros todo. ¿Cómo ha sido?
25: Bueno, no sabría muy bien por dónde empezar, pero la verdad que de que fuera previsible para mí, la verdad que con esa idea, la verdad que yo iba desde el primer momento en que llegaríamos. Y casi llegamos. Desde el Sirius, que fue la última embarcación en ser interceptada, estuvimos a 80 millas de llegar. Y la verdad que con una tripulación extremadamente motivada, estábamos preparados para llegar. Pensamos que no nos iban a interceptar. Fíjate que nos escapamos de la primera intercepción, nos escapamos de la segunda y a la tercera pues fuimos intervenidos todos. Hicimos varias maniobras de evasión y bueno, al final no pudimos. Al final yo creo que después de tantos maydays que hicimos por radio y después de dar, quizás dimos nuestra posición, y ellos seguramente nos localizaron en el último momento, ¿no?
1: Bueno, ¿qué ocurre a partir del momento en el que llegan y os intervienen?
25: En el momento que nos intervienen, nos vinieron con unas lanchas de ataque rápido, tres de ellas, y nos estuvieron haciendo giros y trombos alrededor para provocar como desventar nuestras velas, ¿no? Nos estuvieron luego amenazando, apuntándonos con rifles y luego disparándonos con cañones de agua de que frenáramos. Y en ese momento ya después frenamos, apagamos el motor y bueno, nos abordaron en un abordaje completamente ilegal. Nosotros estábamos convencidos desde el último momento de que estábamos ejerciendo nuestro derecho en aguas internacionales, de que llevamos ayuda humanitaria y que aunque sean o fueran o lo que sea que reclamen los israelíes de que son aguas suyas de bloqueo militar y no sé qué justificaciones legales pretenden utilizar, siempre teníamos detrás nosotros todo el bagaje legal de que lo que hacíamos era totalmente legal y que estaba en nuestro derecho, ¿no? Estar donde estábamos y haciendo lo que hacíamos. Por lo tanto, bueno, nosotros estábamos convencidos, no estábamos ni provocando a nadie, ni haciendo ninguna estupidez, ni haciendo, no sé, es que también he oído que se nos ha atacado, criticado por hacer una performance o gente que pretende como deslegitimar todo el trabajo que hemos estado haciendo durante meses, ¿no? Y bueno, pues solo quiero defender que el mar Mediterráneo y navegar las aguas del Mediterráneo está en nuestro derecho, ¿no? Como civiles. Y bueno, volviendo al tema de la intercepción, nosotros fuimos interceptados y fuimos embarcados en tres barcos distintos. Ahora que he investigado un poquito más, el primer barco era unas lanchas rápidas de fabricación israelí, el segundo barco era un barco tipo espía de fabricación alemana, un barco que fue subvencionado por Alemania, que tienen cuatro los israelíes, son los barcos espías que usan para proteger sus campos petrolíferos ilegales en medio del Mediterráneo, en las costas estes junto al Líbano, que son costas en realidad de libanesas, pero ellos explotan el gas natural de libanés como si fuera suyo y lo protegen con estas embarcaciones espías de producción alemana.
1: Perdona que interrumpa, Alonso, pero ¿os hicieron daño?
25: Sí, no, nos hicieron muchísimo daño. Fuimos torturados, fuimos golpeados de todas las maneras posibles. Es que podríamos, aparte, dedicar un capítulo entero a torturas personalizadas por persona a lo largo de un camino de días de martirio insoportables, porque te puedo decir todo tipo de golpes que ejercieron a cada persona diferente, tanto de mi tripulación como de otras embarcaciones, ¿no?
1: ¿Volverías ahora, una vez recuperado, quiero decir, en un planteamiento de hacer una nueva intentona de poder llevar ayuda a Gaza?
25: Sí, está claro. Creo que ahora mismo estoy más convencido nunca que puedo ayudar y puedo aportar después de todo lo que hemos hecho.
1: Y dentro de lo que es la experiencia, has compartido con personas de otros lugares del mundo que, como tú también, esperaba poder llegar y dar y compartir la ayuda. ¿Crees que se está generando, se está consiguiendo cada vez que haya más visibilidad, más que entendamos mejor lo que está pasando por parte de quienes hacéis posible estas flotillas?
25: Yo espero que sí, yo creo que sí también. El hecho de usar, personas europeas y que se nos visibilice la violencia contra nosotros nos ha permitido que la gente vea, ¿no?, y observe y logre imaginarse, algo que estamos todos aprendiendo ahora, cuál es el nivel de violencia que aplican sobre los palestinos, ¿no? A mí me frustró mucho no poder cruzarme, aparte de los palestinos que iban embarcados con nosotros, con nadie, con ninguno de los presos, de los miles de presos, más de 9.000 presos que tiene Israel de manera ilegal en las prisiones. Nosotros estuvimos en una famosa prisión donde se encierran a todos los palestinos, pero nos aislaron en un sector de la misma donde no pudimos cruzarnos con ninguno. En los muros y en las vallas había restos de trazas de esos palestinos, ¿no? Había poemas, había textos escritos y grabados sobre las paredes, mostrando pues que por ahí era un tránsito común en muchos presos palestinos, ¿no?
1: Nos quedamos sin tiempo, pero no nos van a faltar ganas para que volvamos de nuevo a hablar en otro momento, porque habrá falta que lo hagamos. Alonso Santos, muchas gracias por haber compartido unos minutos de tu experiencia con los oyentes de la SER y buena recuperación.
25: Muchísimas gracias, cuando queráis, aquí estoy.
1: Llegamos ahora al tiempo horario de la una. Antes, un buen consejo.
0: Multiópticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mo, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.

0: Oi por oi, la informació com mai l'havies escoltada.
1: Ens interessa la història, la nostra història, però que en coneixem de la nostra història. Aquestes píndoles van setmana rere setmana mirant d'apropar-nos a moments que potser coneixem vagament. Quan ens hi apropem i profunditzem, descobrim tota la riquesa que hi ha de detalls que ens ajuden també a entendre més el context de moments històrics, com per exemple el que ens pertoca avui i que ens du a un moment determinat. Anem a saludar per poder fer aquest viatge el nostre convidat. Ell és l'historiador i membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, Amador Marí. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. La història l'hem estat abordant des d'aspectes que ens permeten anar a un moment concret de la història, quasi podríem dir recent, de Menorca, però alhora també molt rica. I proposaves avui que poguéssim mirar d'apropar-nos a un personatge perquè al voltant d'ell també ens entendrem molt el context del que anirem avançant, que és en aquest cas el bisbe Vila.
2: Sí. En Antoni Vila va decidir viatjar a Londres per presentar queixes directament davant la cort britànica i en contra del governador Fox. Aquest era un dels privilegis que havia tingut tradicionalment Menorca. És a dir, es tractar directament amb el sobirà. Per tant, era una cosa assumida i perfectament d'acord amb els privilegis antics de Silla. Evidentment, en Fox va intentar impedir-ho, li va denegar el passaport i li va confiscar les rendes que tenia. Però gràcies a donatius, tant d'esclergat com de laics, va recollir els fons necessaris per sortir de Silla. Finalment aconseguir un passaport i va sortir cap a Roma. Des de Roma va anar a Londres i finalment, quan es va assabentar que pel tractat d'Amiens del 1802 Menorca tornava a Espanya, es dirigia a Madrid. Però ja no tornaria mai més a Menorca. Va ser traslladat en el bisbat d'Albarrasí, a Terol, el 1802, on va morir el 1807. S'ha dit que aquest trasllat, més que un premi, va ser un poc degradant-lo de categoria. Vull dir, el bisbat d'Albarrasí era possiblement el més pobre d'Espanya, fins i tot més pobre que el de Menorca. I s'ha defensat que el govern espanyol en aquell moment no li agradava tots els conflictes que va promoure en Gran Bretanya, malgrat que des de l'òptica del govern espanyol tenia raó. És un tema un poc fosc, mai s'ha acabat de cebre,

dient que l'Iglesia Gran Bretanya pràcticament es podien dir, sabem que el rei és el cap de l'Iglesia Anglicana, però és clergat, quasi que són més funcionaris que religiosos en aquest sentit que tenen en els països catòlics allà. Vull dir, clar, qui nomena tot és el rei de Gran Bretanya. Per tant, en el cas de Menorca, que qui nomenés el bisbe era el rei d'Espanya, allò els resultava difícil de pair, per dir-ho d'alguna manera, en els britànics. Acabarem la qüestió aquesta. Bé, mentre en Vila era sent de Silla, el conflicte entre l'Església Catòlica i els governadors britànics va continuar. Altres clergues patiren confiscació de béns o empresonament per oposar-se al governador. I malgrat que és cert que el bisbe Antoni Vila va comptar amb la fidelitat d'una gran majoria de la societat menorquina, també hi ha que dir que una part d'aquesta donar suport a la causa britànica i s'enfrontar al bisbe, en una actitud que podrien qualificar d'anglòfica, en el sentit que van xerrar el que parlaven, de que no hi havia oposició entre tenir simpatia pel govern britànic i sentir ser catòlic i espanyol. Bé, no podem dir que si l'Església i el poble estiguessin units contra els governadors britànics. I ja he dit que una part de l'Iglesia enyorava la independència que havia tingut. Per tots aquests motius, no podem passar per alt un important informe que redactà el bisbe Vila destinat al seu successor, Pedro Antonio Juano, per les conseqüències que tindrà en els anys següents, com veurem. En aquest informe explica tota la oposició que va patir per desenvolupar la seva tasca com a bisbe. No parla dels governadors britànics, sinó tant dels menorquins, tant clergues com laics, que s'hi van oposar a ell. Centra la seva crítica en els principals funcionaris civils del govern britànic, assessors civils i criminal, el fiscal, però deixant clar que aquests comptaven amb altres funcionaris civils i clergues que recolzaven, segons afirma Vila, per conservar el poder que tenien i també per conservar el favor dels britànics, i per aquest motiu prengueren partit en contra seva. Cita 14 persones principals, deixant clar que eren molt més. I el que més me crida l'atenció és que entre ells acusa a Joan Ramis i Ramis, que havia sigut el seu preceptor i que sempre va tenir en Antoni Vila amb molta consideració, destacant la seva intel·ligència. Això no li va servir perquè en Vila l'acusés. Hi ha que dir que entre tots aquests problemes que patia en Vila, alguns van ser per qüestions personals o, per dir-ho d'alguna manera, per lo molt que va voler en Vila controlar absolutament tot. Per exemple, amb en Fontes fiscal va tenir un gran conflicte, però simplement perquè es volia casar amb una cosina, i per casar-te amb una cosina necessitaves l'autorització del bisbe, i el bisbe es negava a donar-li. Normalment es solucionava pagant. Una de les fonts importantíssims d'ingressos de l'Iglesia Menorca eren les dispenses matrimonials. Hem de pensar que totes les classes benestants de Menorca tots eren família. I com sempre es casaven entre si, sempre es casaven cosins amb cosins. I cada vegada que es volien casar, doncs necessitaven pagar. Això representava molt d'uns ingressos importants i va ser una de les coses que els governadors britànics
van voler

0: de controlar. Has fet desconflicte amb en Fons, que es va negar a donar-li escombregar. Va fer que aquest personatge tingués una guerra contra el bisbe. És a dir, molts dels problemes van venir per qüestions pròpiament econòmiques i també per una qüestió de qui té el poder. I aquest va ser el factor. Però aquest informe serà molt important tant per després com actuarà el bisbe Juano com actuaran els governadors espanyols posteriorment, com veurem amb altres programes.
1: Doncs avui hem centrat l'atenció en el bisbe Vila i, com veus, jo té una continuïtat amb un moment, amb una situació en la que hi ha dos bàndols i que qualsevol diria és un culebron, perquè en certa manera sembla de vegades que és realment així. Continuem mirant de prop en nos amb interès amb el que és la nostra història. Farem en properes episodis d'aquestes píndoles d'història. Amador Marí, gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
0: I gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
2: Este mes de mayo en Memphis.

0: Repassem a continuació la informació del mar. Anem per veure com tenim situació variable força 2 tendint a component oest força 3, per tant tindrem marejol. Podríem encara tenir algunes àrees de boira matinal, particularment que deixaria una visibilitat regular, però com dèiem temporalment. Anem a una platja, hem escollit avui anar a Cala Galdana, Ferreries, la temperatura ronda els 29 graus, bastant més que la darrera vegada que vam passar per aquí. La temperatura de l'aigua també ha pujat a 21 graus, l'índex màxim de radiació solar avui està en 8, per tant, precaució per anar al sol.
1: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
2: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
3: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
0: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui i comencem per el diari Menorca. Una furgoneta recorre 50 metros sin frenos y se precipita sobre Calacorp. Una conductora cruza el desvío por las obras de la carretera general y choca contra un camión. Asgrau se queda sin agua por una avería y obliga a cerrar negocios en plena jornada turística. Menorcaldía.com, al diario digital de Menorca. Susto en Calacorp, una furgoneta atraviesa un muro y cae cerca del bar Escau. També destaquem un accidente entre un camión y un coche provoca importantes retenciones en la carretera general. Destaquem Joan Escandelles, exalcaldessa d'Escasté y renuncia como concejala. Última hora, la detenida por el crimen de su suegra, Pere Grau, regresa a la vivienda para hacer una reconstrucción de los hechos. Diario El Mundo, avui destaca en primera aquest titular. Page pide a Sánchez elecciones ya, o que se someta a una cuestión de confianza, es el momento de mayor riesgo para el PSOE de toda la democracia. Y diario El País destaca, avui en primera, Zapatero pide el aplazamiento de su declaración ante la Audiencia Nacional.
1: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
2: Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad de smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
1: Ven a verlo a Viesa, calle Curniola 8 del Polígono de Mahón y Bijuters 18 del Polígono de Ciutadella.
0: Perquè ens agrada la gastronomia, perquè hem de, certament, estar atents a l'actualitat del que passa al món de la gastronomia a Menorca. El passat mes de març, Foodies, on Menorca, una pàgina web, una plataforma que se n'encarrega d'informació d'actualitat gastronòmica i que, evidentment, està molt vinculada a Menorca, va ser premiada amb un reconeixement de la millor pàgina web que es dedica a tema de menjar, de Foodie Travelers. Avui volem reiar-ne amb en Pep Vallès. Bon dia.
4: Hola, bon dia, Lluís.
0: Gràcies per acompanyar-nos i felicitats, perquè entenc que el gust per la gastronomia i de treballar-hi en la informació i l'actualitat de la gastronomia per a un territori com Menorca, evidentment, pot ser molt apassionant, però que te reconeguin això dins el que és un premi d'àmbit internacional, entenc que és molt important.
4: Sí, està, és un certamen que organitza anualment ICAT, són els qui van fer Menorca Regió Europea de Gastronomia. Ells cada any trien les 10 millors webs de gastronomia i experiències gastronòmiques per a foodies viatgers, i enguany pues, hem tingut la sort de que una d'elles es foodies al Menorca. Això vol dir que estem entre les 10 millors pàgines de gastronomia del món és un dels referents per als que ells qui cerquen una experiència gastronòmica a nivell mundial quan viatgen, i pues, és un premi que no ens l'esperàvem i que pues, és ben bé pues, un reconeixement a una feina d'anys i un motiu per seguir fent feina, per seguir informant i per seguir avançant en aquest món de la gastronomia. Gastronomia menorquina.
0: Un món que té un recorregut realment apassionant en els darrers anys. El cert és que tampoc no era massa difícil el que sorgís Foodies i que estigués en les vostres mans. Tu estàs molt vinculat amb el que és l'Associació de Periodistes Gastronòmics, de manera que això ja tenim una bona base. Però, a més, tu estàs barregat en el món de la comunicació aquí a Menorca. Per tant, vull dir, una cosa amb l'altra, aquí tenim, i mai millor dit, un bon producte.
4: Sí, una cosa que va valorar més el jurat era que les experiències gastronòmiques que oferíem Foodies a la web no són faig un curs per aprendre a fer so o vaig a fer una visita a una botiga per veure so, vaig a fer una visita a un celler i tal, que això també hi és. Però clar, és el que ens van valorar molt, era per una banda que les experiències feien que el Foodie es pogués moure, que el viatger gastronòmic es pogués moure per ell tot sol, pogués anar directament a llocs on hi ha producte local i després trobés tota aquesta informació gastronòmica de primera mà i les seccions que setmanalment faig a l'Iris de Cascou a Menorca i que ve a ser un poc la història de la gastronomia, o sigui, parlar dels plats, parlar del per què de cada un d'aquests plats, parlar d'història de la gastronomia, per exemple, una setmana passada aquí parlaven de que l'any 1956 a França es havia celebrat el bicentenari de la toma de Menorca i de la salsa maonesa, de coneixement per part dels francesos de la salsa maonesa, i així van organitzar un concurs i tal, pues, aquesta notícia apareixer a Foodies. Com apareixerà pues, que avui he anat a un restaurant o un bar X, he provat aquest plat o he provat aquest altre, m'ha agradat i faig una petita crònica d'aquest plat, de la mateixa manera que raig de productes de reposteria. Hi ha una secció aquí, pues, des d'hi ha des d'un xuclador a una coca en roes, passant per les enciamades i els panets de vina sobrassada i tot el que fa referència a la nostra gastronomia, on es fot i viatger o es viatger gastronòmic, pues, té informació de primera mà de la reposteria menorquina, com la té també del producte local de Menorca, i fem una aposta també molt, molt... O sigui, el que hem fet sempre, tant ho he fet com a periodista gastronòmic, com ho he fet també com a membre de Fra Roger, de donar un suport total al producte local de Menorca.
0: Has dit Foodie Viatger, i un article publicat recentment precisament a Foodies en Menorca, amb el títol El periodisme gastronòmic davant de l'imperi del like, ens fa reflexionar un poc també entorn al com en un moment determinat hi ha doncs, tota una sèrie de gent que li mou un poc el gust de fer això, no? D'intentar explicar les experiències pròpies que li provoca el seu viatge de turístic i en particular la gastronomia. Però això és una cosa... Després està el periodisme gastronòmic de veritat, no?
4: A veure, Lluís, hi ha dues vertents molt fàcils. Una cosa és que tu també vagis de viatge de manera personal i vagis a un restaurant i venguis a Menorca i facis pues, un reel o vagis un TikTok de que estàs a tal restaurant i te menges una caldeta de llagosta. Això és correcte. Això ho pot fer qualsevol personalitat. El que no és correcte és aquelles persones que hi fan per el que és la nostra professió de periodistes, que tenen uns anys de bagatge, uns anys de formació i tal, és que hi hagi persones que ho facin intrusisme. O sigui, aquells que es creuen que són periodistes o fan de periodista gastronòmic, o sigui, que volen... A veure, nosaltres, per exemple, tenim una llei, podríem dir, que és que si un periodista gastronòmic regalat se'n va a un restaurant i no li agrada el que ha menjat, mai farà una bona crítica. No, simplement el que no farà serà d'aquest restaurant, esperarà un parell de mesos i tornarà a anar, mirarà que aquell dia pues, no, no va tenir sort, no va anar tan bé com se'n sap, qualsevol problema de cuina, de producte, el que sigui, i tornes a anar, si ja ho has que millorat i tal, pues, en xerraràs, si ho has que no millorat, pues, ja no xerraràs mai més, a lo millor hi tornes, però mai li faràs mal a aquesta gent. Nosaltres donàvem a un restaurant i dir-los, si vols que te tregui a Foodies o si vols que te tregui a tal pàgina, més de convidar. No. I clar, tenim una sèrie d'instagramers, tenim una sèrie de la gent aquesta que es diuen influencers, qui fan de ses estrist volen fer de la seva professió aquest tipus de periodisme gastronòmic o aquest tipus de crítica gastronòmica, però sense estar arreglats, sense estar documentats i sense i tal. O sigui, és el que explicava un poc. O sigui, hi ha gent qui s'estima més veure com allò de començar a dir brutal i tal, i com regalim una hamburguesa i com menjar i tal, té un anàlisi profund del que és aquella cuina, de quin tipus de cuina es fa, de quin producte s'empra i de tota una sèrie de coses que tenim en compte, perquè és un els periodistes gastronòmics de Balears, els periodistes gastronòmics de Catalunya, de Madrid o de València, els que estan reglats, els que es consideren com a crítics gastronòmics. Tu entres a un restaurant i ja des de la primera impressió que dona aquest restaurant, te mires molt la sala, jo especialment de cada vegada me miro més la sala, me miro com serveixen els plats, me miro com a hora de demanar un vi, quines referències me donen de vins, si aquella persona sap o no, fins i tot com a per aquest vi, si hi ha unes paltes de com empretxar corxes, de com olora o no olora estaps, si te'l deixa o no te'l deixa, i després hi ha tot el tema del menjar, de quantes serveixen aquell menjar i tal. Hi ha una sèrie de formació feta, i aquesta formació feta va ser d'anys, i molta gent picant pedra molt estona. I clar, i quan vaig fer aquest article és perquè no l'he fet jo tot sol, l'han fet diferents crítics gastronòmics d'arrel de l'estat que ens han posat d'acord en cada un dins el seu àmbit fer aquesta denúncia, perquè veiem que hi ha un intrusisme de cada vegada major i que el que era aquella professió que tenia un prestigi s'està perdent per culpa d'una gent qui és, no és formada ni arreglada.
0: Bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada i fins aviat.
4: Moltes gràcies a tu, Lluís.
1: Qui vol fer una ruta per suar quan pots fer-ne una per gaudir? Del 22 al 31 de maig et proposem voltar per la 6a ruta de l'hamburguesa vermella menorquina de la mà de Comete Menorca i l'Associació de Ramaders de Vaca Menorquina. Tens tota la informació a cometemenorca.com amb el suport del Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
7: Ya están abiertas todas las tiendas Mibo en Menorca. Mahón, Ciutadelles, Mercadal, Fornells y Es Migjorn. La auténtica barca menorquina, hecha a mano en la isla, con el sello de garantía del Consejo Insular. El verano empieza con Mibo.
8: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado, te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
9: El mejor mueble, al mejor precio, en Hipermueble.
10: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
0: Ja recordareu que vam explicar en el seu moment que Graham Pills estava d'aniversari i la festa continua. Roger Vila, bon dia.
11: Bon dia.
0: Bueno, la festa continua. N'esteu preparant una per aquest dissabte, dia 30, a Sant Climent, en el camp de futbol. Explica'm un poc què és el que esteu preparant.
11: Bueno, dintre de la campanya aquesta dels 15 anys de la Graham, aquí a Menorca, havíem preparat un munt d'esdeveniments i diguem que la festa d'aquest dissabte és el plat fort de totes les celebracions. I bueno, serà una jornada d'unes quantes hores en les que bueno, anem a tenir músics locals, DJs locals, gastronomia local i cervesa local, tot de proximitat i tot per celebrar els nostres 15 anys.
0: Aquí la reivindicació és anem a passar-ho bé, això és el primer, i ho fem com sabem fer-ho, molt a la nostra manera, per això que hi hagi cervesa local i tot la resta també és local, entenc.
11: Sí, nosaltres ja quan vam complir la nostra primera dècada d'elaboració de cervesa aquí a l'illa, ja vam fer el nostre primer festival i un poc ho volíem englobar tot amb nosaltres com una marca jove local i volíem sempre apostar per músics joves locals, no? Que és el que crec que podem anar de la maneta, tots agafats i crear moltes sinergies bones, no? I bueno, continuem 5 anys després amb aquesta dinàmica, no? I hem tornat a muntar el mateix festival, una entrada molt econòmica per poder celebrar tots junts aquests 15 anys de cervesa menorquina.
0: De la maneta i en fila índia, perquè per el passadís de la SER no es pot anar d'altra manera. Has vingut amb els nostres convidats, en Pedro, sempre, bon dia, benvinguts.
12: Què tal, bon dia?
13: Bona.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Us ho vam proposar, vosaltres vam pensar podria quedar molt xulo, i que porteu cada qual un poc en aquest festival?
13: Mira, jo vinc en representació tant de Berlat com de Dàlia, perquè tocaré amb els dos grups. I no res, una vegada en Roger mos va contactar, nosaltres no mos ho vam pensar ni un moment, perquè bueno, estem realment agraïts de que hagi pensat en nosaltres i de que tingui s'empenta de muntar esdeveniments com aquests, que aposten per producte local en tots els sentits i també en aquest sentit en sa música. Nosaltres sempre estem quan hi ha que apostar per això, i no res, això, molt, molt contents de participar-hi.
0: Com tu dius, vens un poc en representació més d'un grup, amb en Pedro ja passarà també això, perquè Pedro està...
12: També repetiré, sí. També
0: Pedro està amb moltes coses sempre.
12: Sempre, sí, ja som a vosaltres. Sí, jo en el meu cas, pues, obriré el festival amb un set jo tot sol, com amb les meves cançons, com a tua mala, presentant les cançons del meu disc i del meu casset. I després, al final de festa, serà amb els Fandango All Stars, que també són bons col·legues d'en Roger i de Graham Pierce. Sempre ens agrada estar a tots els saraus, i estarem, pues, si no sé a quina hora serà, ja, quan la gent ja no sàpiga ni com es diu, pues, estarem nosaltres allà fotent molta festa, com sempre.
0: La música i la festa és agradable, és necessària, i a més estem quasi... No hem sortit de la primavera, però ningú ho diria, perquè estem a l'estiu. D'una o una altra manera, convida a poder sortir, trobar-nos o reunir-nos, i un poc junts el xalet disfrutant del que és l'aniversari, i tal vegada, no sé si establir un poc també un... Si ens mola, repetirem, o no ho sé.
11: Sí, just ara aquí a fora ho xerràvem, que la idea amb Franz Mercadal ens està ajudant també a organitzar aquesta nova edició del Graham Fest, i la idea principal és que es converteixi en una cita anual, no? I per intentar donar-li valor a aquest festival en el que tots els músics són de Menorca, i anar a poc a poc creant aquesta escena que tant costa de crear la nostra illa, i que, bueno, som una illa que té molt, molt de potencial. Hi ha moltíssims músics, moltíssims grups. Les escoles de música de Barcelona més potents estan plenes de músics de Menorca, i crec que això, bueno, li tenim que donar valor i omplir els camps de futbol de Sant Climent, les sales i els estadis, no? Tot el que es pugui. I, bueno, nosaltres intentam, amb aquesta cita d'aquest dissabte, bueno, a portar aquest granet d'arena en què se creï aquesta escena.
0: És, un tipus de festival que ja té un poc el seu públic. Ho dic també, ho demano a vosaltres que sou músics, no? Arrossegueu un poc el vostre propi públic, que també s'hi suma, però després també agafa equiponament. Aquests dies està per aquí i sap que hi ha un bon saraó i no s'ho vol perdre, m'imagino, no?
11: Sí, nosaltres, ja la nostra filosofia és sempre muntar esdeveniments fora de temporada. Maig ja estem en el limbo d'entrar en temporada, però bueno, un poc de bon temps també ajuda molt com a promotor, no? de qualsevol esdeveniment, però bueno, la nostra visió és dinamitzar Menorca fora de la temporada, no? I si podem captar algun públic que conegui en els músics d'aquí de l'illa. Però, bueno, la nostra vocació és local, local, per gent local, que vegin local i que escoltin música local.
0: En aquest sentit, aquí també hi ha un poc una filosofia per apostar per el que és d'aquí, a nivell de l'aposta dels músics locals. Ho noteu, també, que és necessari un poc reforçar aquesta qüestió?
12: Bueno, sí, clar, no sé, no sé en sé bé, però de tots els munt de festivals que es fan ara a Menorca, de les úniques maquillades són de Graham Beer, que és que realment és quilòmetre zero i de músics d'aquí i per la gent d'aquí. Òbviament està obert a tothom que es vulgui passar, està, però bueno, és una cosa ben dirigida, no és perquè vengui un guiri i per aquí per allà o venguem paquets turístics perquè venguin dissabte a Sant Cugat. No sé si, supos que no ets idea, no estic xerrant potser per coses que no me corresponen, però bueno, ja m'entenen el que vull dir, que avui dia a Menorca és el que xerràvem fa un moment també fora de micro, que hi ha un boom d'esdeveniments i venga coses i bueno, les coses que estan ben fetes, estan fetes en carinyo, es noten i el festival de dissabte serà una d'aquestes.
0: No, quan reiem a més del festival, sempre reiem Graham Pils i ens venen un poc a la idea diverses coses. Evidentment, la cervesa, que és una cervesa que ens agrada, o és una cervesa que un poc així com la neu traguent es va acabant, que també, ja que dic que està molt bé, no?
11: Però
0: també és una cervesa que s'endú premis, va participar de... Jo no sé si hi ha altres empreses de cervesa, perquè les coneixeràs, que munten també una cosa que sigui tan així, no? Que...
11: Obrim portes a les 6 i primer concert 6 i mig a 7 més quart.
0: El camp de futbol de Sant Climent, per no perdre ocasió i oportunitat, perquè després ja arribarà l'estiu i hi haurà altres músiques i altres coses que sonaran. Roger, gràcies per haver-me acompanyat. CB, Pedro, gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
11: Gràcies.
13: Gràcies.
1: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuita.
14: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
15: Las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, es la última hora. El juez aplaza la declaración de Rodríguez Zapatero prevista para el día 2 de junio. Es decir, el juez Calama admite la petición de la defensa legal del expresidente del gobierno para poder estudiar con detenimiento el sumario de 4.000 folios e Isabel Vega traslada esa declaración a los días 17 y 18 de junio. ¿No? Buenas tardes.
17: Buenas tardes. Y 15 días más de margen le da el juez Calama Zapatero para preparar su declaración, que será, como dices, los días 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana en lugar del día 2. Atiende así la petición de la defensa de Zapatero, que quería posponer la citación para poder estudiarse el sumario, esos miles de folios a los que tuvo acceso ayer. Según informan a la SER en fuentes conocedoras, la defensa pretende justificar todos y cada uno de los pagos recibidos de la consultora que está en el centro de la trama, y preparar esa exposición es una labor que lleva su tiempo.
16: Cambio de fecha que naturalmente imprime más presión al PSOE y al gobierno, que como los socios condicionan sus decisiones y posiciones futuras a las explicaciones que dé el expresidente del gobierno Zapatero. El gobierno evita pronunciarse sobre el contenido del sumario que, recordemos, señala a Zapatero como el cerebro de una trama de tráfico de influencias.
18: Mire, yo no me voy a pronunciar sobre un procedimiento judicial que está abierto. Bueno, sí que me puedo pronunciar y hablar de ese contexto tan complicado y cómo el gobierno desplegó ayudas que protegieron a muchísimas empresas, siempre respetando el marco regulador establecido y además procedimientos que se miraron y se miraron con lupa.
16: El Masaiz esquivando el golpe ante las preguntas de la prensa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la portavoz tampoco ha profundizado en uno de los aspectos, como acabamos de escuchar, más polémicos del sumario, al menos para el gobierno. Esas comunicaciones paralelas entre el CEO de Plus Ultra y el ex responsable de participaciones de la SEPI. Un día más, los socios aprietan al gobierno. PNV, Junts y Podemos dan la legislatura por finiquitada, pero el gobierno insiste, estamos entrenados para gobernar en minoría. Óscar López.
19: Este gobierno ha tenido derrotas parlamentarias que luego fueron victorias. Por ejemplo, varias veces votaciones de decretos, entre otras cosas, de subida de pensiones, por poner un ejemplo. Por lo tanto, este gobierno está acostumbrado, entrenado y lo hace bastante bien, gobernar en minoría. Lleva 8 años.
16: En minoría, pero con un calendario judicial muy, muy complicado, con el caso Zapatero completamente abierto y con 2 citas pendientes, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y el caso Begoña Gómez. Hoy el juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del gobierno para el próximo día 9. Ese día le va a comunicar que la envía a juicio. Ya veremos qué medidas cautelares adopta contra ella. De momento, hay que dar la advertencia del juez. Si no acude, asegura Peinado, será conducida por la fuerza pública. A partir de media recopilamos todas las reacciones políticas, aunque en portada y en este contexto político queremos situar la última reflexión de García Page, del presidente de Castilla-La Mancha. Siguiendo la estela de Felipe González, ayer el presidente socialista vuelve a pedir la convocatoria electoral, pero ojo, en referencia a la situación de su partido, asegura García Page que es el momento más difícil del PSOE en democracia.
20: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
16: 2:03 y al margen del caso Zapatero de la mañana, 2 cuestiones abiertas. La primera en Huelva, donde seguimos muy de cerca la evolución del incendio que afecta al entorno de Doñana. Ya hay 400 hectáreas de terreno calcinadas. Última hora, Huelva, Sara Castro.
21: El incendio que afecta al corazón del Parque Nacional de Doñana ha calcinado hasta el momento 400 hectáreas de superficie de alto valor ecológico. Entre la zona dañada se encuentran paisajes tan representativos como los corrales y los cotos de la finca de Maresmillas. El operativo se ha reforzado en las últimas horas con nuevos medios aéreos, mientras más de 130 efectivos terrestres continúan trabajando sobre el terreno. Precisamente la Estación Biológica de Doñana ha alertado este martes de la gravedad del incendio declarado en el Parque Nacional tras analizar una imagen captada por el satélite Sentinel-2 durante su paso de este lunes.
16: Imágenes que tenéis en cadenaser.com. La otra noticia destacada en Bélgica, donde se ha producido un choque entre un tren y un autobús en un paso a nivel. Hay 4 fallecidos. Última hora, corresponsal Enrique García Pozo. Buenas tardes.
22: Buenas tardes. 2 menores de 12 y 15 años han fallecido en un accidente en la región de Flandes, a 30 kilómetros al norte de Bruselas. Un accidente en el que también han perdido la vida uno de los monitores y el conductor del autobús escolar, que ha sido arrollado a primera hora de esta mañana por un tren en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. La fiscalía investiga ahora por qué el conductor no frenó, a pesar de que el paso estaba cerrado. Hay otros 5 menores que viajaban en ese autobús escolar en estado grave y un centenar de pasajeros del tren han resultado heridos leves, en el que es ya uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en Bélgica.
16: Y más cuestiones que repasamos en conexión con la redacción de informativos.
15: Hora 14, con Javier Casal.
16: Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos después de los ataques contra barcos que ha lanzado Washington esta madrugada cerca del Estrecho de Hormuz. El régimen de los ayatolás ha amenazado a la administración Trump con que no va a tener, dice, ningún lugar seguro en toda la región. Además, el hijo del fundador de Mango, que está acusado de matar a su padre, ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía. Lo ha hecho Jonathan Andick en una carta abierta en la que ha dicho querer centrarse en su defensa.
16: El tiempo. Sigue el calor, Jordi Cargó.
24: Pocas novedades en la situación meteorológica, tiempo soleado y caluroso en todo el país. A diferencia de las últimas tardes, hoy ya no se formarán tormentas en el noroeste de la península y las temperaturas sin grandes cambios, máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, desde Baleares hasta Canarias pasando por la península. Y la península destacando máximas de más de 35 en el Cantábrico y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, también en las Vegas del Guadiana, en Extremadura. Y los próximos días el calor irá.
16: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
15: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. El PP en las Islas ha decidido abrir la puerta de la vivienda de precio tasado a las empresas que así lo deseen. En una de las enmiendas que este martes sale adelante en el Parlamento, con los votos de PP y Vox, los populares modifican el decreto que regula este tipo de viviendas protegidas. Hasta ahora en los requisitos aparecía únicamente que las personas que podían adquirir esta vivienda a precio tasado eran propietarios particulares. Bueno, pues ahora se abre también a empresas. En el PSIC denuncian que se pidan años de residencia para los particulares, pero que cualquier empresa, hablan de fondos de inversión, por ejemplo, puedan quedarse esos pisos. Mercedes Garrido, PSIC.
26: Ha posat anys de residència en els particulars que vulguin comprar un habitatge protegit i tant d'any de residència per què? perquè els habitatges protegits els comprin els fons voltor estadounidenses, americans, aquests són els anys de residència que vostès demanen, no tenen vergonya.
25: Dicen des del govern que este canvi va permetre alquilar aquestes viviendes i l'opció d'alquiler a compra. Y que siempre se va a tener que cumplir con los requisitos. Lo compre quien lo compre, no podrá poner el precio que quiera, dicen desde el gobierno. Lo que no está tan claro es que pasados 20 años se mantenga esa protección. Enseguida vamos a ir con todo ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. Con la aprobación hoy en el Parlamento de esta ley ómnibus, el PP, a petición de Vox, da luz verde a pedir 3 años de residencia para poder percibir la renta social garantizada o para percibir la renta de emancipación. Proens, la presidenta, no ha querido hablar de prioridad nacional e insiste en que estas ayudas suponen un efecto llamada.
2: Per arribar a les persones que viven i contribueixen en aquestes illes i per evitar fomentar l'efecte crida y el creixement poblacional a la nostra comunitat.
25: También se modifican los requisitos para acceder a la ayuda para la emancipación. A partir de ahora, solo los menores que han pasado 3 años tutelados pueden acceder a ella. Y es que, según Proens, hay muchos jóvenes que vienen sin intención de integrarse. Y mientras eso pasaba en el Parlamento, su mano derecha, Alejandro Jurado, su jefe de gabinete, ha tenido que declarar hoy en los juzgados de Villa Alemania como imputado. Admite que la plaza de chofer en la que presuntamente enchufó a su primo se convocó por error mediante un concurso de méritos cuando realmente era un puesto de libre designación. Alejandro Jurado ha declarado hoy como imputado por un presunto delito de prevaricación por supuestamente enchufar a un familiar como conductor del coche presidencial. Ha admitido que el chofer que obtuvo la plaza es su sobrino segundo, a quien le explicó, también ha admitido, la documentación que tenía que presentar para el puesto. Y el PSOE pide la salida inmediata de Vicent Marí como presidente del Consejo de Ibiza. O dimite o el PP tiene que forzar su salida, dicen los socialistas, después de conocer que se va a sentar en el banquillo de los acusados por el caso La Vida Aislados. Es la reclamación que sale desde el PSI-PSOE, que han querido dejar claro que el PP no está para dar lecciones mientras mantenga a Marí al frente de la institución. La portavoz del PSOE en el Consell és Elena López.
3: No és adjudicació d'un vídeo, és que se va adjudicar un vídeo en pandèmia a una exregidora seua. Aquests delictes dels quals ell està acusat és l'adjudicació d'un vídeo a una exregidora seua.
25: Vamos con los deportes. Pedro Morla.
4: Martín de Michelis y el Real Mallorca están en negociaciones para poner en común ideas de cara a la próxima temporada. El técnico argentino está dispuesto a rebajarse el salario para su continuidad, pero eso sí, quiere tener el control absoluto en los fichajes. Por otra parte, jugadores como Vedat Muriqi ha hablado en redes sociales. Dice que el dolor y la tristeza que sienten los aficionados también lo siente él en lo más profundo de su corazón. Por otra parte, la UD Ibiza y Javi Lara han alcanzado un acuerdo para la finalización de su etapa como director deportivo del club y se han agotado las entradas para los no abonados de cara al Atlético Baleares Real Jaén, partido de vuelta de playoff de ascenso a Primera Federación que se jugará el domingo a las 7 de la tarde.
25: Y en cuanto al tiempo, por la tarde seguiremos con cielo poco nuboso, tenemos entre 26 y 31 grados y desde la EME ya nos han dicho que en Mallorca, por ejemplo, en zonas del interior, el viernes pueden superarse los 35 grados y eso que estamos todavía en mayo.
5: TIRME te ha ofrecido la información del tiempo.
6: Para TIRME el cero es donde empieza lo extraordinario, un dígito que lo cambia todo. Y es que en Baleares caminamos hacia un gran objetivo común, el residuo cero. Gracias a la transformación de residuos en recursos fomentamos una verdadera economía circular en nuestras islas. En TIRME contribuimos a que Baleares se convierta en la primera región mediterránea en alcanzar el vertido cero. TIRME, residuo cero, 100% Baleares.
5: ¿Quieres formar parte de la policía portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
7: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
7: Si con las humedades te las tienes que ver.
8: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
27: Murprotec.
28: Hora 14. Juan Antonio Bauzá.
25: El Partido Popular de las Islas ha decidido abrir la puerta de la vivienda de precio tasado a las empresas que así lo deseen. En una de las enmiendas que este martes sale adelante en la Cámara Autonómica, los populares modifican el decreto que regula este tipo de vivienda protegida. Hasta ahora, en los requisitos, aparecía que solo podían acceder a estos pisos propietarios particulares. Ahora se abre también a empresas. La diputada del PSI-PSOE, Mercedes Garrido, acusa al gobierno de facilitar el acceso a la vivienda protegida a fondos buitra, especuladores y a promotores inmobiliarios. Critica que para los particulares se pidan años de residencia y no a los empresarios.
26: Per primera vegada se permetrà que les empreses comprin habitatges protegits. Fins ara, únicament les persones particulars podien comprar els habitatges protegits. Avui, vostès permetran que els habitatges de preu taxat, que són els habitatges més barats, els habitatges protegits més barats que hi ha, permetran que ho puguin comprar les empreses. Per tant, avui la presidenta Proens li obri la porta en el fons voltor.
25: La diputada socialista ha interpelado al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, al que ha dicho que su consellería lo que hace es conseguir cosas para fondos buitre y grupos inmobiliarios. Arremete Garrido contra la presidenta Proens.
26: La presidenta, amb aquest to d'escarlata O'Hara, que la setmana passada mordeia que els habitatges i l'accés a l'habitatge era per la gent d'aquí, per fer un voltor d'aquí, quan de fer un voltor hi ha aquí? Perquè, clar, duim mesos escoltant que el PP ha posat anys de residència en els particulars que vulguin comprar un habitatge protegit i tant d'any de residència, per què? Perquè els habitatges protegits els comprin els fons voltors estadounidenses, americans, aquests són els anys de residència que vostès demanen, no tenen vergonya.
25: En su respuesta a Mateo, el conseller no ha hecho ninguna referencia a la inclusión de esta enmienda y se ha limitado a enumerar las iniciativas impulsadas esta legislatura por parte del Ejecutivo. También ha hecho referencia al asunto el diputado socialista Llorenç Pou.
0: Els hi dic, són tots vostès uns covards, senyor Mateo. A traïció a la comissió han entrat una esmena, que ho sàpiga la gent. Que la gent cobra 1.400 euros haurà de lluitar amb el fons voltor perquè vostès permeten que tots els habitatges taxats hi puguin accedir. A traïció.
25: Ni el conseller Mateo ni la presidenta Proens, a la que ha interpelado Iago Negreola también con este tema, han hecho referencia a él. Desde la Consellería de Vivienda sí que nos han explicado luego que con esta modificación se permite que las viviendas de precio tasado salgan también a alquiler y al alquiler con opción a compra. Insisten en que sea quien sea el propietario final de la vivienda, se deberán cumplir con los precios máximos establecidos de alquiler y compraventa para este tipo de vivienda protegida. Siempre dicen tendrá un precio regulado y sus beneficiarios siempre, insisten, deberán cumplir los requisitos como ser residente en Baleares o no ser titulares de otra vivienda, que son los requisitos que ahora mismo figuran para poder acceder a esta vivienda de precio tasado. 2:15.
1: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
9: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 26 de maig amb crònica parlamentària, també pàgina de successos i passarem per la ITV des del punt de vista rural. Però abans el que fem és saber i conèixer quina és la previsió del temps per al dia d'avui.
1: Espai patrocinat per EIMA Menorca.
10: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca continua el temps estable i càlid. S'esperen màximes de 29 graus a Ciutadella i 28 a Maó. Durant aquesta tarda predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 27 graus a Maó i 29 a Ciutadella. També serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat amb boires al matí. La temperatura mínima estarà de 16 graus a la capital. Bufament fluix amb brises. És una informació d'AEMET.
1: EIMA Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. EIMA Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
11: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
12: El mejor mueble al mejor precio. en Hipermueble.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya, tuya.
13: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
17: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
9: El projecte de la nova desaladora de Llevant fa una nova passa important. El proper Consell de Bacua aprovarà el projecte bàsic d'execució i la seva ubicació i viabilitat. Ho ha anunciat el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, al ple del Parlament d'aquest matí. Aquesta seria una infraestructura de cara als propers anys, però abans podria arribar amb una altra desaladora diferent. Sentim Juan Manuel Lafuente.
18: El próximo Consejo de Abacua se adjudicará el proyecto básico de, ejecución de la desaladora de la zona del Levante, viabilidad y ubicación. Se ha puesto en marcha la conexión de la desaladora con Calablanca, con 4.000 beneficiados. Ustedes en 8 años no hicieron ni la mitad de eso, es que no hicieron absolutamente nada en esa materia. El pasado 27 de abril, por cierto, tuve una reunión muy interesante con el Ayuntamiento de Mahón, estudiando la viabilidad de instalar una desaladora modular en cada figuera, que el gobierno sería a cargo de la instalación de la desaladora y el Ayuntamiento la conexión a la red.
9: El conseller replicava així a la socialista Carol Marquès, qui criticava la manca d'inversions en recursos hídrics per part del govern quan les reserves de Menorca estan a uns nivells mínims.
19: Van dir que el cicle de l'aigua era la seva prioritat i que invertirien més de 600 milions d'euros en aquesta legislatura. Unes inversions tan transparents com la pròpia aigua perquè no els hem vist per cap banda. I mentrestant, Menorca s'aïlla en la situació hídrica més greu és la més castigada pressupostàriament. En 2 anys només van pressupostar 340.000 euros en inversions en abastament d'aigua. I a dia d'avui ni tan sols els han executat.
9: La construcció de la nova desaladora ha de permetre recuperar els aqüífers de Menorca a la zona de Llevant, però també ha de servir per altres subministraments. Cal recordar que hi ha diferents promocions urbanístiques paralitzades a Mahó, Es Castell i Sant Lluís per la manca d'aigua que aquesta desaladora solucionarà. El govern balear descarta subvenció enguany un autocar per dur gent d'Inca a Alcúdia per enllaçar amb els ferris que van a Ciutadella per Sant Joan, però tampoc es compromet a ajudar el transport de sortides escolars a Menorca. A diferència del que va fer l'any passat, enguany el govern balear no posarà un autocar gratuït per anar d'Inca a Alcúdia i enllaçar amb el ferri per arribar a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Així ho ha dit el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo. Ho ha fet contestant a Josep Castells, de Més per Menorca, qui l'ha recriminat que mentre el govern finançava aquest servei especial a Menorca, cada cop és més difícil que les escoles trobin vehicles per a fer sortides escolars en començar la temporada turística. Sentim Josep Castells.
20: A Menorca patim un greu problema de transport, que és el de les sortides escolars, perquè resulta que quan arriben aquestes èpoques, com que vostès financen els viatges gratuïtament perquè la gent se'n vagi de festa, resulta que no es poden fer sortides escolars. Per què no es poden fer sortides escolars? Doncs perquè no hi ha autobusos, no hi ha xòfers, perquè les companyies, evidentment, prefereixen fer activitats turístiques, que són molt més lucratives, que no pas donar suport amb aquestes sortides escolars. Per tant, arribat a aquesta època de l'any, es cau demanar-li, pensen dedicar els doblers a coses importants o pensen continuar finançant el desplaçament perquè la gent se'n vagi de festa?
9: Mateo s'ha limitat a dir que ells aposten pel transport públic i per això financen serveis especials. Però a l'hora d'esmentar quins, només n'ha citat de l'illa vecina de Mallorca.
27: Y mire, señor Castells, son muchos los servicios especiales de transporte público que este gobierno ha hecho y continuará haciendo con motivo de celebraciones y fiestas populares. Solo por poner algunos ejemplos, los servicios especiales de tren en Navidad. La campaña global de Navidad 25-26 aumentó casi un 20% los refuerzos, con servicios especiales el día 25, el 26 y año nuevo. También con servicios especiales para fiestas populares como el de Jorbó, de Inca, o fiestas como las de Felanich o la Colònia de Sant Jordi. Para este gobierno es fundamental la seguridad y la accesibilidad del transporte público.
9: El conseller ha refusat dir que ajudarà el transport escolar per a sortides en aquesta temporada turística. L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Agrame, ha reclamat el restabliment immediat del servei de la unitat mòbil de la ITV per a maquinària agrícola a l'illa. L'entitat ha fet pública la preocupació creixent del sector ramader davant de la supressió prolongada d'aquest servei, que permetria realitzar les inspeccions tècniques de tractors i altra maquinària agrícola en diferents punts de Menorca, evitant desplaçaments llargs per carretera. Ho explica el president d'Agrame, Lluís Nadal.
28: Dificulta molt el trànsit de les carreteres, encara més, diguem-ne, pues més que mai han cercat a veure si és possible la solució que hi havia antes, que era que es concentraven en aquestes actuacions d'ITV, més o menys en qüestes concrets per cada poble. Per exemple, normalment a l'OMS feia una concentració d'aquestes, es quedava per un dia i anaven 40, 50, 60, 70 ganaders en tractors o maquinària i diguem que, a més, era per carretera secundària, normalment tot això.
9: Segons agrema, la desaparició temporal de la unitat mòbil està provocant greus dificultats als professionals del camp, especialment perquè aquests vehicles circulen a velocitats reduïdes i no estan dissenyats per recórrer llargues distàncies. A tot això s'hi afegeix el col·lapse del sistema de cites de la ITV. Això fa que no tothom passi les revisions quan toca. Lluís Nadal.
28: Perquè resulta que, com que és tan complicat haver d'anar allà i bé, si has d'anar allà sense cita, que després no t'agafen, doncs pues, la realitat és que la gent no hi va. No hi va, en la qual, si t'ho veus més que mai, les inspeccions van molt endarrerides en quant a la fetge que tocava, i, desgraciadament, pues, també, si no cerco una solució, pues, amb això és molt complicat resoldre-ho.
9: Per aquest motiu, Agramé també demana que recuperin els punts d'inspecció descentralitzats que existien a l'O, es Mercadal i Ferreries, amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions legals i garantir unes condicions adequades de mobilitat per a tota l'illa. Una furgoneta s'ha estavellat a Calacorp en precipitar-se des de dalt d'Espanyol fins al moll. Afortunadament no hi ha hagut cap ferit, però sí importants danys materials. Els fets han passat poc abans de migdia. La furgoneta que traslladava el material s'ha aturat al carrer de Sant Cristòfol per descarregar, pel que sembla no estava frenada com tocava, i en fer el carrer baixada ha començat a tirar cap avall. Entre el seu propi pes i l'embranzida agafada del vehicle ha travessat el mur de marès de dalt d'Espanyol, ha creuat la zona de jocs infantils i ha caigut fins a la cala on s'estan fent unes obres. Per sort, la furgoneta que estava desocupada tampoc ha ferit a cap operari dels qui treballava al moll i tot ha quedat reduït a danys materials. Els bombers i una grua seran els encarregats de llevar la furgoneta que ha quedat bolcada. No ha estat l'únic incident viari del dia d'avui. Un accident a la carretera general a la zona en obres de vora de l'Argentina ha provocat ferides lleus a una dona de 60 anys després de que un turisme col·lisionés amb un camió. L'incident, però, s'hi ha provocat importants retencions de centenars de metres de cotxes que no podien passar a l'espera de que s'hi vessin els vehicles ensinistrats. La regidora del PSOE, Joana Escandell, ha renunciat al seu càrrec per motius personals i laborals i agafarà el relleu la següent de la llista, Anna Til. Cal recordar que Escandell va ser batlessa del municipi entre els anys 2019 i 2023. En aquest període va impulsar projectes tan importants com la recuperació del Teatre Salón i la reconversió de l'espai de Solellet. Per la seva banda, Anna Til compta amb una àmplia experiència en l'àmbit institucional, ja que ha ocupat diversos càrrecs municipals. Va ser regidora de Serveis Socials i Personal entre el 2021 i 2023 i forma part de l'agrupació socialista des de fa molts anys. D'aquesta manera, se suma a l'equip de Noemí Gomila, que és la portaveu del PSOE a la consistori. La companyia de baix cost Jet2.com celebra dues dècades volant a Menorca. L'aerolínia britànica compleix aquest dimarts 20 anys des de la seva estrena a l'aeroport de Mó, una etapa en què ha transportat 1,3 milions de passatgers entre l'illa i el Regne Unit. Des d'aquell primer vol inaugural el maig de 2006 des de la ciutat de Leeds, l'aerolínia no ha deixat de créixer. Coincidint amb l'aniversari, l'empresa acaba d'estrenar dues noves rutes amb Londres a través dels aeroports de Luton i Gatwick. A més, de cara a l'estiu, Jet2 augmentarà un 19% la seva oferta de seients fins a arribar als 240.000 places. En plena temporada alta, la companyia operarà 14 rutes i prop de 50 vols setmanals, consolidant-se com el principal operador entre Menorca i el mercat britànic. El conseller delegat de l'aerolínia ha destacat que aquests 20 anys demostren el compromís ferm de la companyia amb l'illa, on assegura que han generat grans oportunitats professionals i un important benefici econòmic.
2: Acabada la temporada formalment, l'Estia Menorca ha volgut agrair a tothom la feina feta. En una carta pública han volgut reconèixer la tasca de tothom, tant dins del club com la gent de fora, els patrocinadors i, sobretot, l'afició que sempre ha estat al costat de l'equip. Javi Zamora fins i tot va voler expressar el seu agraïment ratllant així.
3: El bàsquet és molt viu en Menorca. Som una illa de bàsquet i tenim l'afició més pulida del món. Gràcies i nos veiem la propera temporada.
2: El nedador Roberto Veiga torna dels Eurogames d'Albi a França amb un botí de 7 medalles en aquests campionats de natació i socorrisme per a membres de cossos policials i d'emergència. El policia portuari, que va treballar una temporada molt, ha quallat un torneig espectacular aconseguint 4 ors, 2 plates i un bronze. Veiga, de 33 anys, es va imposar en els 100 metres obstacles, els 50 papallona, els 100 lliures i els 400 lliures. Així mateix va quedar segon en els 50 esquena i en el relleu 4x50 lliures, mentre que va acabar tercer en els 50 lliures. El mateix nedador es va mostrar sorprès amb els resultats, ja que va aconseguir millorar les seves marques personals, tot i que 10 dies abans de competir a França va patir una sobrecàrrega muscular al soli amb risc de trencament de fibres. Això el va obligar a acabar la seva preparació fora de l'aigua durant la setmana prèvia a la cita. No obstant això, va arribar a la competició ràpid, descansat i sense dolor. Roberto Veiga.
4: Sobrecarga en el sóleo, con espasmo, con riesgo de rotura. Entonces, los últimos 8 días los he trabajado fuera del agua, con ejercicios de fisioterapia, como he citado con mi hermana Fátima Veiga, aquí en Santander, y con ejercicios de rodillo. Luego en el agua he trabajado únicamente las sensaciones, sin poder realizar las salidas y la explosividad de la puesta a punto. Pero he de decir que creo que me ha sentado bastante bien, ya que las sensaciones en el campeonato finalmente fueron mejor que las que esperaba.
2: El nedador exposa quins són els seus plans de futur.
4: Vacaciones, toca disfrutar, reír y salir un poquito de fiesta, que el cuerpo lo pide. Y a mí el 1 vuelvo a las Baleares, el 1 de junio comenzaré mi siguiente preparación, poquito a poco, que aún para el siguiente objetivo quedan meses, ya que es en octubre, en el Campeonato de Europa. Como dije, este año el europeo es simplemente un entrenamiento de calidad para el objetivo final, que es el Campeonato Mundial de Australia del año que viene, de marzo.
2: Canviem d'esport. El seleccionador espanyol de futbol americà, Manuel Ibáñez, ha convocat la ciutadallenca Ruth Álvarez perquè disputi el partit de l'Eurocopa de Nacions aquest dissabte a Calatayud entre Espanya i Finlàndia, on es jugaran un lloc a la final del torneig. La linebacker de les Barcelona Búfals torna a una convocatòria del combinat nacional després de la greu lesió de genoll que va patir al novembre i que la va apartar dels terrenys de joc durant uns mesos. Álvarez quedarà concentrada des d'aquest dilluns a la localitat aragonesa amb la resta de les jugadores d'Espanya per preparar un maig decisiu. Cal recordar que la menorquina ja es va proclamar campiona d'Europa amb la selecció fa 2 anys i ara té l'oportunitat de reeditar aquest èxit. Qui no ha entrat a la convocatòria és la també ciutadallenca i jugadora de les Búfals, Noa Moll, qui va fer història fa uns mesos en anotar un extra point per Espanya en el partit contra Alemanya.
9: Calacaldana renovarà la seva imatge i els seus serveis turístics gràcies als fons europeus. El Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ferreries han signat un conveni de col·laboració per invertir prop de 23.000 euros en aquesta urbanització. Aquesta injecció econòmica prové d'un sobrant de projectes anteriors dels fons Next Generation. El municipi de Ferreries va aprofitar l'oportunitat el febrer passat per presentar una proposta que ja ha rebut el vistiplau definitiu de la Comissió Bilateral i del Govern Balear. Així arribem a les 2:30. Continua la informació aquí, a la Cadena Ser.
6: Hora 14. En la Ser. Con Javier Casal.
12: 2:30, 1:30 en Canarias, la declaración de Rodríguez Zapatero será finalmente los días 17 y 18 de junio. El juez acepta la petición de su defensa, que quiere preparar bien esa esperada comparecencia de Zapatero, a quien el sumario, recordemos, sitúa al frente de una compleja trama dedicada al tráfico de influencias. Isabel Vega, inicialmente esa declaración, recordemos, era el día 2 de junio. La defensa de Zapatero pedía a primera hora de la mañana el aplazamiento y el juez accede y pospone 15 días esta declaración, ¿no? Isabel, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Casal. Sí, ha sido en una providencia y sin pasar por la Fiscalía, que según

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El PSOE carga contra el PP por facilitar que las empresas puedan ahora comprar vivienda a precio tasado. Hasta ahora solo podían hacerlo propietarios particulares. Esto es lo que ha dicho Mercedes Garrido.
3: La presidenta, amb aquest to d'escarlata O'Hara que la setmana passada mordeia que els habitatges i l'accés a l'habitatge era per la gent d'aquí, per fer un voltó d'aquí, quan de fer un voltó hi ha aquí? Perquè, clar, duim mesos escoltant que el PP ha posat anys de residència en els particulars que vulguin comprar un habitatge protegit i tant d'any de residència per què? Perquè els habitatges protegits els de comprin els fons voltors estadounidenses, americans, aquests són els anys de residència que vostès demanen, no tenen vergonya.
2: Bueno, el Partido Popular modifica el decreto que regula ese tipo de viviendas protegidas. El conseller no ha hecho referencia en el Parlament a la inclusión de esa enmienda. Ha pasado de largo, pero sí ha dejado claro que los socialistas están muy nerviosos.
4: Pienso, Garrido, las políticas de esta consejera están dando resultados. Y los únicos beneficiados, ya se lo digo, aquellos ciudadanos que durante 8 años han sido olvidados por ustedes porque fueron incapaces de ver sus necesidades.
2: Importante lo que ha modificado hoy el PP, porque a la larga, en 20 años, según la ley, esas viviendas, tanto de compra como de alquiler, van a perder la protección y van a pasar al mercado libre, así que los precios se lo pueden imaginar. Y con la aprobación hoy de la ley Omnibus, el Partido Popular, a petición de Vox, ha dado luz verde a pedir 3 años de residencia para poder percibir la renta social garantizada. Proens lo justifica así.
5: Per arribar a les persones que viuen i contribueixen en aquestes illes i per evitar fomentar l'efecte crida i el creixement poblacional a la nostra comunitat. Quedarà aprovada l'exigència de 3 anys de residència legal per l'accés a la renda social garantida i la renda d'emancipació, perquè creiem que és necessari prioritzar la gent d'aquí per poder arribar a qui més ho necessita y es además lo que nos permite su constitución.
2: Es martes 26 de mayo, hay más asuntos del día. El PSOE pide la salida inmediata de Vicent Mari como presidente del Consejo de Ibiza, o dimite o el PP tiene que forzar su salida por la gravedad de los hechos. Dicen que le van a sentar en el banquillo de los acusados por el caso La Vida Aislados. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
6: La portavoz del PSOE en la institución insular, Elena López, ha calificado la situación de hecho histórico de gravedad máxima y ha recordado que en 40 años de democracia nunca un presidente del Consejo había sido enviado al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Por eso asegura que el Partido Popular no puede dar lecciones mientras mantenga en el cargo a Vicent Marí.
7: No es adjudicación de un vídeo, es que se va a adjudicar un vídeo en pandemia a una exregidora seua. Aquests delictes dels quals ell està acusat és l'adjudicació d'un vídeo a una, ha dit, a una exregidora seua, i a més, quan els funcionaris d'aquesta casa, una funcionària d'aquesta casa va fer la seva feina, que és denunciar que aquest procediment estava mal fet, a damunt la varen assetjar.
2: Más de tribunales, porque la mano derecha de Proens admite que la plaza de chofer en la que presuntamente enchufó a su primo se convocó por error mediante un concurso de méritos cuando realmente era un puesto de libre designación. Hoy ha declarado Alejandro Jurado. Es una información de Lucía Borquez.
8: La convocatoria mediante ese proceso a través de una oferta en el servicio de ocupación ofrecía la plaza de forma genérica realizando una baremación de los candidatos en donde el familiar de Jurado no quedó el primero. Posteriormente se varió las bases para aplicar los criterios que se exigen en las plazas de libre designación. La mano derecha de la presidenta ha explicado que cuando se detectó el error y se vio que la convocatoria era por concurso de méritos, los técnicos lo enmendaron. Ha señalado ante la jueza que le trasladaron los nombres y perfiles de 15 candidatos para el puesto y que él decidió elegir a su sobrino segundo porque se trataba de un puesto de confianza para la presidenta.
2: Pues este familiar, Lucía, también ha declarado esta mañana.
8: En una declaración muy breve en la que solo ha contestado preguntas de su abogado, fuentes jurídicas señalan que el joven ha explicado que contactó con el jefe de gabinete de Provence para que le explicara cómo funcionaba la convocatoria y la documentación que tenía que presentar. Ha contestado que no sabía lo que era una plaza de libre designación, pero que él cumplía con los los requisitos que se pedían para el puesto: tener la ESO, el título de catalán y el carnet de conducir.
2: Más asuntos. La Asamblea de Docentes destina 100.000 euros para respaldar las protestas de los profesores catalanes y valencianos. Tercera semana de huelga. Aquí la Asamblea, ya lo contamos hace unos días, rechaza una huelga, pero sí apoya a sus compañeros. Marina Vergés es portavoz de la Asamblea.
9: Deute moral. Quan nosaltres vàrem fer la caixa de resistència el 2013, ens va arribar molta aportació econòmica de Catalunya i de València, i per força havíem de ser solidaris ara. I per tant, vàrem decidir fer una aportació de 100.000 euros dels diners que ens quedaven a nosaltres a la caixa de resistència del 2013. I, evidentment, nosaltres ens hem quedat un remanent perquè aquí també tenim la nostra lluita i hem de continuar endavant, no? Però, al final, la lluita per educació és igual on sigui el camp de batalla. Al final
2: estamos a finales de mayo y las temperaturas, ya lo han notado, están muy por encima de lo habitual para esta época del año, hasta 10 grados por encima las máximas. Rondan los 25 y van a seguir en aumento. De hecho, el pico va a llegar el viernes. María José Guerrero es delegada de la EMET en Baleares.
10: El día que esperamos más calor es el próximo viernes. El próximo viernes, día 29, ahí ya esperamos incluso que podríamos alcanzar 35-36 grados, sobre todo en el interior de la isla de Mallorca. Luego ya el sábado se suavizan un poquito las temperaturas en el sentido que podemos alcanzar la que esperamos para hoy. Y todavía podemos llegar a 30-32 en algunos puntos.
11: Firme te ofrece la información del deporte.
2: Vamos ya con el deporte. Pedro Morla, adelante, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Sus? Buenas tardes. Lauda Ibiza y Javi Lara han alcanzado un acuerdo para la finalización de su etapa como director deportivo del club. Por otra parte, están agotadas las entradas para no abonados de cara al Atlético Baleares Real Jaén, pese a que muchos aficionados andaluces pedían más entradas al conjunto blanquiazul. Marc Julià, director deportivo, contesta en Ser Deportivos Baleares.
13: Pero la verdad que la afición ha respondido, estamos en prácticamente sold out, están siguen viniendo socios aquí al estadio, entonces pues no hemos podido satisfacer los deseos del Jaén, que creo que es una cosa normal.
12: Y el director deportivo del Poblense, Martín Muna, confirma el ofrecimiento de Javier Olaizola al conjunto blaugrana esta temporada.
14: Cuando me lo ofrecieron terminaba de juvenil y entonces no estaba en nuestra línea de fichaje.
2: Gracias, Pedro.
15: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues nada, en 20 segundos ponemos nota a la actualidad.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
1: La Ventana de Baleares. En tres notas.
2: Pues ya saben que cada mes ponemos nota a la actualidad, lo hacemos como siempre con Marga Moll en Radio Mallorca. ¿Qué tal, Marga?
19: Muy buena tarde.
2: En Radio Menorca está Àngels Andreu. Àngels, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
20: Buenas tardes.
2: Y puntúa también, como siempre, desde Ibiza, Fanny Tour. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo va?
21: Hola, buen vespre, ¿qué tal?
2: Bueno, vamos a empezar con el cero, Marga, con ese suspenso clarísimo.
19: Ja em parlo de ceros, però sí. Bueno, intentaré, diguéssim, ara aquests dos dies i ara fent referència a aquesta notícia que donaves en quant en els projectes estratègics en el Parlament, sí, que s'ha aprovat per el PP i Vox. Clar, hi ha una problemàtica enorme en quant a l'habitatge. De fet, i ara aquests dos dies que hi ha hagut el debat de l'estat de Palma, hora de fer balanç en el respecte a Palma aquests tres anys, que i més pobresa, un creixement de la pobresa. Ara la presó, en l'antiga presó, que en el 23 hi havia un 30 persones que habitaven, ara més de 200, ara en els darrers dies 100 i pico, sense un pla que pugui acompanyar cap on atendre aquestes persones, i també el desempadronament d'ofici que ha fet l'Ajuntament de Palma en quant a això. Saturació, diguéssim, falta més transport públic, falta més, diguéssim, espais verds. Per tant, el balanç és una degradació que hem vist en quant a Palma i en quant a això. També hi ha un increment significatiu de la soledat no desitjada, que la veiem tant, que s'ha incrementat moltíssim tant a nivell de Balears com a nivell, diguéssim, de Palma, que 150.000 i la meitat són menys de 60 anys. I s'increment sobretot, com deia l'anuari de la joventut, entre un 5 a un 15%, diguéssim, d'aquesta soledat no desitjada. I es punta estar la manca d'emancipació, el creixement de la pobresa, i és significatiu.
2: Àngels, tu fer-ho.
17: No podem deixar de fer programa perquè se'ns acumulen. Per ordre d'actualitat, per la modificació de les ajudes de renda social i aquesta exigència dels 3 anys, per la corrupció i per la presumpta corrupció, però tant me val que sigui en Zapatero com que sigui en Vicent Marí més a prop de la nostra comunitat, per les condicions que estan patint les mestres de 0-3 en comparació a altres nivells educatius i que per fi han decidit fer vaga i sortir al carrer, per les llistes d'espera sanitàries que superen actualment 100.000 persones a les illes i un zero patatero en la crisi de l'habitatge persistent perquè ja és insuportable i ho veiem cada dia des de que ja estan acudint la mà d'obra per la temporada turística.
2: Fanny.
20: El meu zero avui és per a Aena, per el seu anunci de voler duplicar, ampliar l'aeroport d'Eivissa. Ja no estem a prou saturats, que han d'ampliar la porta d'entrada, duplicar el número de fingers, dient que nosaltres en tenim menys que Menorca, fixa't tu per on, i quan encara s'està assumint que els hi costa, però estan verbalitzant els responsables polítics de que han de créixer, com sempre, se mos tracta les illes com unes colònies, que hi ha que xuclar-la fins a l'extrem, no hi ha mai pressupost per res, però per ports i aeroports sempre hi ha sols per obres, per tant, un zero com una casa de pagès per a Aena.
2: Vamos a ir con el 5, con el aprobado justito, raspado. Àngels, tu 5.
17: Avui va de ports i aeroports que situen allà de con la iglesia hemos topado, no? Hi ha un aprovat per escreixement del sector serveis, perquè al final han de reconèixer que vivim d'aquesta indústria turística, no? Igual que moltes parts del món, els informes sectorials que mostren que el turisme de luxe representa quasi un 8% dels nostres visitants i que genera quasi un 30% de la despesa turística total. I un aprovat perquè, evidentment, aquest augment de reserves en els hotels pues, va en detriment d'un model que té a veure amb la pressió que estem patint els illencs, no? Si fem una illa o unes illes de luxe, el luxe també el patim les persones illenques, però d'una altra manera.
2: Marga, tu 5.
19: Sí, Àngels, comentaves, diguéssim, en quant has aprovat just en els serveis, però en cal dir que també hi ha molt relacionat amb la problemàtica de l'habitatge que s'incrementa dia a dia i això, no sé, vull dir, no és exponencial els preus i s'haurien de topar aquests preus i s'hauria de fer, diguéssim, no fer només obra amb preus topats, sinó realment una obra pública a nivell d'habitatge, que és greu. Diguéssim, el meu 5, de manera breu, feia referència també a Xusen dins les notícies, a nivell, diguéssim, de serveis públics, a nivell de l'ensenyament, que per una banda veiem que hi ha un empobriment i sobretot un desgastament en l'ús del català i a més a nivell de places de docents veiem que ja no és requisit del català i també veiem que han dimitit tot el que seria els que duen el tema de formació de professorat, els màsters de professorat, però per altra banda feia la notícia del col·lectiu de l'assemblea docents, aquesta solidaritat en les vagues que tenim a Catalunya, que tenim a València, en la resistència i tots aquells que havien participat a la vaga des del 2013. Per tant, en positiu seria el col·lectiu dels docents que cal apostar per l'autoritat i que aquest increment de les agressions ja la conselleria faci, diguéssim, una acció són realment més contundents i apostar per l'ensenyament públic.
2: Tercera setmana, la que encara han de huelga els professors de Catalunya i València. Fanny, tu 5.
20: Bé, el meu 5 es doble, si m'ho permeteu, molt ràpid i també, com sempre,

0: Els esdeveniments locals que omplen les places i els carrers, no? A Maó, trobada d'entitats socials, a Sant Climent, festes solidàries per recollir fons per al tractament d'en Quim, un fiat que té una malaltia ultra rara, flors que floreixen per tots els pobles, aquesta setmana és setmana de Sàpara, tota aquesta part optimista que ens omple de goig.
1: Muy bien, pues ese 10. Buenas noticias, además. Fanny, tu sobresaliente.
2: Bé, el meu 10 és triple, si m'ho permeteu, i molt ràpid. Un 10, i ara el mencionat s'acompanya, per l'assemblea de docents, per la seva solidaritat cap als mestres de comunitat educativa de País Valencià i Catalunya. Un altre 10 per la coordinadora antifeixista de Mallorca, que va desinfectar la feixina després de l'acte de diumenge que va tenir lloc allí. Espero que la desinfectassin bé. I també pels 20 anys de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears que ha celebrat aquest cap de setmana darrer el seu 20è aniversari.
1: Mm-hmm. Que important és ser los voluntarios.
3: Sí, m'has agafat perquè precisament jo tenia aquest 10 entre els 20 anys de voluntariat, entre l'assemblea de docents que jo ja havia fet referència i a més aquesta concentració antifeixista que ha estat fonamental. Per afegir un 10, diguéssim, ja no seré tan romàntica com Àngels, la part acadèmica, la propera setmana tenim les proves Pau, les proves d'accés a la universitat. És un moment importantíssim per a aquells adolescents que han acabat segon de batxillerat, importantíssim per a la gran logística, per a la universitat, en la crisi a nivell d'organització, per a les famílies, que és un punt de final, diguéssim, de l'àmbit de centres de lo que seria l'institut, i l'àmbit, i començar l'àmbit universitari. Per tant, la màxima sort i ja s'ha novetat aquest any els detectors de freqüència per el tema d'intentar detectar que no se pugui copiar en si ja, o sigui, totalment ja el dia.
1: Qué nervios pasan, ¿eh? Los alumnos, bueno, también los profesores y, por supuesto, las familias.
3: Sí, sí.
1: No sé si nos queda nada, un minutito. Nos hemos olvidado de la Balanguera. No sé si queréis decir algo. ¿Vais a cantar? ¿Vais a hacer esa cantada popular?
2: Sí, no, i si me permeteu, diré una cosa. A Eivissa, fins a la Segona República, també es cantava a Eivissa la Balanguera. Uh-huh. És a dir, molta gent major encara recorda que a casa seva es cantava i se sabia la Balanguera, els majors.
1: Bueno. Pues esperemos que vaya muy bien.
3: Preciosa,
1: sí, es preciosa. El mes que viene lo comentaremos, seguro. Muchísimas gracias a las tres, Ángels, Fanny, Marga.
2: Gracias.
1: Gracias, el mes que viene más.
3: Abrazada.
1: Pues con la Balanguera nos despedimos, como siempre, Juan Andrés Sánchez, una tarde más al frente de la dirección técnica. Mañana volvemos a partir de las 7:20 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
4: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro. 95.7. En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers. Atención, Menorca. Si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
5: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
6: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad, ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico.